Jo mateixa m'havia enderrocat els fonaments, el pensament i el llenguatge. Vivia en un etern crit, ple de solitud i fragmentació. Llavors, amb tan poc sentit, em vaig sentir empesa per unes noves regles contra la puresa i la bellesa que ens condemna. Em sent, em canviares, espina per rosa. I és així com supero l'horitzó que m'entrebanca. M'allibero d'un mal univers. M'ordenes el caos perquè continuï sent caos, però amb un nou gest provoques colors en una vida feta de versos negres.

I a poc em regales mots espontanis, feliços. I a poc em retalles l'infern, m'hi enganxes al cel i fas volar clavells. I per tu, i tu, desperto de nou les meves lletres per estimar-te i per estimar-me.